0: Bona notícia! Obrim un nou Capravo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10. Amb els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, fleca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges i el millor de la nostra terra. Regals, ofertes i preus bons sempre. Vols estalviar amb mi? Capravo.
1: No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.
2: Tu espacio de logopedia y psicología. Queremos acompañarte en tu camino. Nexum, atendemos a niños, jóvenes y adultos. Nexum, espacio de logopedia y psicología. Calle Rafael Casanova 7, San Adrià de Besòs. Concertar visita en el teléfono 673-511-669 o entra en nexumspy.com.

0: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
1: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas. El

0: de Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
1: El sol es pon.
0: I el beat et travessa. Jordi Casas House.
1: Motrum, motrum.
2: Dissabtes a les 22 hores.
3: Esto es
4: la música que...

0: Amb quina força ens arriba Katy Perry, amb quina energia, Watch It Burn. I és que és així com sona el seu nou senzill i d'aquesta manera el compartíem amb tu en aquesta jornada, aquest matí de dimecres, que sona així de bé des d'Ona Mare FM i on tot seguit, per exemple, també ens quedarem amb Blas Cantó i el seu Per Aquest. Però abans, el Ginestar, per dir-te una cosa que segur que t'agrada, perquè sona molt i molt bé. Tot el que ens queda, i no és poc.
1: Ona Mare FM.

0: Estudia a l'estranger. Vine a la segona fira International Education, KB Language. Coneix totes les opcions. Programes acadèmics, boarding schools, estades lingüístiques. Parla directament amb representants d'Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. T'esperem el dia 18 d'octubre a les 11 del matí al Tecnocampus de Mataró. Les places són limitades. KB Language. Més informació al 93 798 0255 o entra a kblanguaje.com.
1: Sábado 19 de septiembre, super tardeo desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche y en Badalona. Comienza una nueva aventura. Llega Chiquilla. Vamos a recordar todos aquellos temazos que te harán cantar sin parar. Una sesión todo éxitos del pop español. Con los clásicos de siempre, ven, baila y canta en la sala Dos Rombos. Antiguo Estraperlo, Badalona. Calle Isidre Nonel, número 9, Can Ribó, Badalona. Anticipadas en dosrombos.club.
2: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos a las de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93 387 1083. 93 387 1083 o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol 26 de Badalona, abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
3: Doncs som-hi, que t'he d'explicar una cosa que segur que t'interessa i molt, i és que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida pensades per a tu al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar. I aquesta també és la teva llar musical, Ona Mar FM, on t'espera, per exemple, ara mateix, Nelly Furtado amb el seu Say It Right, i una versió de Suffer.

0: de la tercera planta, dúplex. Acabados de máxima calidad. Zona comunitaria con piscina. En la mejor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avenida Països Catalans. Junto a estación Ferrocarrils de la Generalitat. El precio incluye dos plazas de parking y trastero. Más Durán, desde 1989, haciendo realidad su sueño. Visitas concertadas al 640-262-664 o entre en masduran.es.
1: Bona notícia! Obrim un nou Capravo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10 amb els millors frescos i ofertes. Si vols, t'ho portem a casa, tria la franja horària a la botiga o també pots fer la compra online a capravoacasa.com i passar-ho a recollir per la botiga amb el servei Click and Collect. Vols estalviar a mi? Capravo!
2: Hola, soy JSFM y sabes que cada mañana te espero de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana para escuchar lo mejor de la música.
3: Y sobre todo para darte la energía positiva que necesitas para comenzar un buen día.
2: Recuerda, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, aquí estoy contigo.
4: No supe qué día te olvidaste de mí.
5: Una Mar FM. Lo más de hoy y lo mejor de ayer.
6: Doncs ara mateix passen gairebé 2 minuts de les 11 del matí i tenim una entrevista molt interessant amb què parlarem amb la directora i gerent de Cabi Language, que és la Montse Guardiola, a qui saludem immediatament. Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Què tal, com anem?
7: Molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
6: Jo també encantadíssim de tenir-la aquí perquè... Tenim un tema molt interessant sobre Cabi Language, però a més és que té un inici una mica especial. Va néixer arran d'una experiència personal amb els seus fills, no, Montse?
7: Doncs sí, realment va néixer. Nosaltres vam voler enviar el nostre fill gran, que en aquest moment ja té 26 anys, i la veritat és que vam fer un parell de diferents empreses que ens organitzéssim i no ens vam sentir... sincerament, doncs molt, molt apoyats en tot moment. No va ser el que, o a mi em va donar la sensació que no va ser el que em van vendre, així que després d'un parell d'anys d'enviar-lo fora vam decidir, doncs, nosaltres mateixos marxar amb ell i fer que aprengués anglès amb nosaltres in situ. I arrel d'això, doncs, amics meus em van començar a dir: ostres, i per què no t'emportes la meva filla? Per què no t'emportes el meu fill? I res, al cap de 2 anys més, doncs, estàvem organitzant la primera sortida de Summer Camp de Cabi Language, ara fa 11 anys.
6: Déu-n'hi-do. Sí. I la cosa va estupenda.
7: La veritat és que no em puc queixar, tenim uns clients fantàstics. Nosaltres, el boca a orella ens ha funcionat sempre, des del primer dia. La gent queda contenta, malgrat, com tothom, m'imagino, que sempre hi ha el que no troba mai res ben fet, però això m'ha costat acceptar-ho, però estoy en ello.
6: Sí.
7: Però la veritat és que la gent queda contenta i m'envia amics, família, repeteixen durant anys, així que... Bueno, suposo que una mica bé ho fem. I a partir d'aquí, doncs clar, també la gent que et va venint un any per venir a Irlanda, l'any següent et demana per anar a Anglaterra, i a l'altre per anar als Estats Units, i l'altre per anar a Canadà, i després un curs acadèmic, i així va sortint tot.
6: Cabi Language té un lema en anglès, jo el diré en català, que ve a ser que no és només per l'idioma, i és... que normalment sempre tenim la creença que si jo tinc una acadèmia, per exemple, a Londres, i envio el meu fill, per exemple, a estudiar, però només la llengua, perquè dic, no, és que l'anglès l'aprendrà. On millor que aprendre anglès on parlen en anglès cada dia, per tot, per anar a comprar, per relacionar-se amb els amics. Però el vostre tema és, no, és que no és només per la llengua. Què més poden aprendre els vostres alumnes anant, per exemple, a Londres, com he posat d'exemple?
7: It's not just about the language, aquest és el nostre lema, realment és així. Amb 15 dies, realment el que fan els estudiants és una mica deixar-se anar, però és perquè si tu envies, te'n vas 4 mesos, 6 mesos, un any fora, és que aprens moltes coses, però és que a més creixen perquè aquí nosaltres com a pares, doncs intentem tenir que tinguin totes les seves necessitats cobertes, no?

0: El futbol, jo el porto, l'altre el recull, a les 11 de la nit, les 4 de la tarda. Som una mica helicòpters aquí, eh? Una mica pares helicòpters. Quan arriben allà, doncs han de saber, pues, que si se'n van a futbol hauran d'organitzar com van i com tornen, que si volen sortir el cap de setmana hauran de veure amb qui van, com, qui els recollirà, si uns pares els porten i els altres els recullen, si han d'anar a buscar el transport públic, han de conviure en una casa que no és la seva, amb una cultura completament diferent de la nostra. Creixen, realment la paraula és aquesta, no només tornen en anglès, sinó que a més tornen molt més grans.
1: I quina és l'edat que considereu ideal per fer, per tenir aquesta experiència?
0: Aquesta és la pregunta del millón, també, eh? N'hi ha dues de preguntes del millón, sí? I aquesta és una. La millor edat, mira, quan més petits són, menys vergonya tenen a l'hora de parlar, els importa molt poc equivocar-se, quan tenen 15, 16, la cosa ja canvia. Així que jo diria, o molt grans o molt petits, perquè jo m'emporto adults amb 30, amb 25, amb 19, amb 22, tinc de totes les edats. I clar, aquests ja van sabent a què van. Volen aprendre anglès.
1: Ja.
0: I volen viure des del primer segon l'aventura. Llavors, aquesta edat, quan o són petits o són grans, aquests ho fan a tope.
1: D'acord. Ara jo faré una pregunta que potser es va relacionada amb aquesta resposta que m'acabes de donar, que és, quines pors o dubtes tenen, sobretot els pares, a l'hora d'enviar els seus fills a fora? Una d'elles, una d'aquestes pors seria aquesta edat. Jo que puc pensar, escolta, jo tan petit no el vull enviar fora.
0: Clar, una és l'edat, perquè molts pares diuen, ostres, és que només té 10 anys o només en té 11, de veritat. Però jo a vegades els dic, vosaltres els envieu a campaments a Catalunya amb 5. Aquí a Catalunya amb 5 anys els pots enviar de colònies, i s'estan una setmana, 10 dies, 15 dies fora. Això és el mateix, perquè al final el que fem nosaltres de Summer Camp a Irlanda, jo viatjo amb ells i estic allà, i els veig cada dia, amb la qual és aquesta confiança de saber que hi ha algun allà que tu coneixes, no? I per altra banda, la segona pregunta del millón, amb quina família el posaràs?
1: Ja, clar.
0: Aquesta sí és la pregunta que en els pares els hi fa molta por. Suposo que el fet de que nosaltres siguem una empresa petita, familiar, i que coneix totes les famílies on després jo posaré els seus fills, doncs, sobretot a Irlanda, doncs això els hi dona un punt de confiança extra en els pares.
1: I el seu vist canvia molt, els joves que se'n van fora i després, quan tornen, dieu, ostres,
0: doncs
1: s'ha notat, eh?
0: Sí, he vist canviar molts nanos, eh? Però jo penso, per exemple, amb amigues meves que han confiat d'enviar les seves filles amb nosaltres, i mira, l'altre dia em va fer molta il·lusió que la Montse em va enviar un missatge i em va dir, la meva filla està a Brussel·les, ha començat la carrera aquest any, i mira, tot va començar gràcies a tu, no? Que la vam enviar un trimestre a Irlanda. Em va fer moltíssima il·lusió. I tinc una altra amiga, la Núria, que va enviar la seva filla, que ja tenia 19 anys, perquè estava en un impàs que no sabia què fer i no sabia què estudiar, i aquesta nena jo la vaig veure fer un canvi, com donar la volta un mitjó, realment, eh? Una nena que no sortia, que estava, bueno, mira, estava passant, doncs, allò que no sabia què fer amb la seva vida, i de cop vaig veure una nena que al cap de 4 dies la seva mare, doncs, m'enviava, doncs, mira, ara ha marxat a Estats Units, ara ha sortit, i em va fer moltíssima il·lusió veure que allò que jo els hi vaig oferir, no, els hi ha obert moltes portes. A mi això, bueno, em fa superfeliç.
1: Teniu algun tipus de col·laboracions amb altres acadèmies, com per exemple a vegades hi hagi intercanvis d'alumnes o alguna cosa per l'estil?
0: Mira, intercanvis d'alumnes no. El que sí fem amb algunes escoles és que els hi organitzem les sortides de final de curs, però que estiguin en anglès, i les sortides d'immersió lingüística amb nens a partir de segon de l'ESO. Anem a Anglaterra, anem a Irlanda, i la veritat és que llavors van de dos en dos en famílies i venen els professors amb ells i són unes estades molt, molt xules.
1: Mm. La Montse és aquí, no només per parlar-nos del Cava Language, sinó també d'aquesta segona fira internacional educativa al Tecnocampus en Mataró, que es realitza el 18 d'octubre de les 11 del matí a les 2 de la tarda.
0: Sí, perfecte. Nosaltres ja l'any passat vam voler organitzar una mica, fer arribar als pares directament que vinguessin els directors dels districtes de Canadà, d'Irlanda, d'Anglaterra, d'Estats Units, perquè pensem que això en els pares és el que dèiem, no? Un altre extra de confiança. Doncs conèixer la persona que estarà a Canadà en el moment en què teu fill serà allà, tu li poses cara i això ja et dona com una tranquil·litat molt gran, sincerament. I vam pensar l'any passat bueno, que això podia estar bé. La veritat és que la fira l'any passat va anar molt bé i aquest any doncs hem decidit repetir i tornen a venir alguns principals de districtes de Canadà, que vindran des de la costa est fins a la illa de Vancouver, vindran també d'Estats Units, vindran d'Irlanda, bueno, una mica per explicar que cada família pugui venir, és totalment gratuïta, poden venir a partir de 3:15 al matí, que obrirem portes, i parlar amb cadascun d'ells, doncs que cada un d'ells els hi expliqui el seu programa, perquè a vegades un nen doncs potser juga a futbol, un altre bàsquet, l'altre fa vela, doncs venen i aquí poden una mica veure cada programa que fa.
1: I què han de fer qui vulgui assistir a aquesta fira? Com s'ha de posar
0: doncs
1: en contacte,
0: mira,
1: amb vosaltres d'alguna manera?
0: Si entra a la web veurà exactament, hi ha un QR perquè es puguin apuntar. Si no, sempre ens poden trucar al 937980255 i en aquest telèfon nosaltres els ajudarem si no es poguessin apuntar pel que sigui, que nosaltres els hi explicarem com fer-ho.
1: I de la mateixa manera per contactar amb vosaltres per apuntar-se a la vostra acadèmia també? És aquesta mateixa l'estil?
0: Aquest telèfon, el 937980255, sempre estem bueno, sempre online nosaltres.
1: La Montse, quants anys fa que t'hi dediques?
0: Doncs fa 11 anys que vaig començar.
1: 11 anys. Sí. Després de tants anys de trajectòria, segurament hi ha algun record, alguna anècdota que se t'haurà quedat gravada a foc. Quina seria?
0: Mira,
1: si és que
0: jo...
1: es pot explicar, eh? Perquè...
0: alguna no es pot. Et diria que jo sé, és una frase que em senten a dir molt a casa, sobretot, i a la feina, que és, quan em jubili, penso escriure un llibre. No, la veritat és que anècdotes, pues mira, tinc un record d'una nena, l'Anna, de Banyoles, que ens la vam emportar a Boston, un programa que vam fer, i ella al principi ens deia, és que jo no seré capaç d'agafar l'autobús, el metro, per venir fins aquí, clar, una ciutat com Boston, que per arribar a l'escola igual tenies 45 minuts de transport públic,
1: ja.
0: Ella deia, és que jo no agafat mai un autobús, jo a Banyoles vaig a peu a tot arreu, com ho faré? Jo no me'n sortiré. I quan portava una setmana fent-ho, la vam haver d'anar a buscar un parell de vegades, eh? Perquè s'havia perdut o havia baixat a la parada que no tocava. Però al cap d'un parell de una setmana o dues em va dir, diu, saps què? Estic molt feliç perquè me n'adono del que jo era capaç de fer i no ho sabia. I aquesta és una anècdota que sempre penso que, ostres, és que realment moltes vegades hem de marxar molt lluny,
1: sí,
0: per saber del que som capaços de fer.
1: Bé, i quan et posen en situacions que no havies viscut mai, llavors és quan dius, ostres, doncs sí, sóc capaç i més de fer aquestes coses.
0: I tant.
1: Doncs mira, és una bona manera d'espavilar, com es podria dir.
0: I tant que sí.
1: Mira, abans d'acabar, a la Montse li demanaria que ens... que aconsellés a la nostra audiència, perquè segurament ara ens està escoltant algú i diu, ostres, doncs mira, m'estic plantejant seriosament enviar el meu fill i la meva filla a una acadèmia a l'estranger, a Anglaterra, als Estats Units, a Canadà, a Irlanda, per exemple, i no sé, m'agradaria que, si hi ha algú que té encara dubtes, que l'animessis. Com ho faríeu? Com l'animaries?
0: Doncs jo li diria que
1: fessin aquest pas.
0: Que això és una experiència única, que crec que hi ha un abans i un després de tenir una experiència com aquesta, que mai és tard, que sempre parlem dels nens, però mai és tard. Pots tenir 60 anys i dir, ostres, ara que els meus fills ja són grans, doncs aquest estiu, en lloc d'anar-me'n a Menorca, doncs me n'aniré a Canadà, me n'aniré a Vancouver, estaré 2 setmanes, faré un intensiu d'anglès i sortint d'allà agafaré un creuer cap a Alaska, per exemple. Perquè a vegades parlem molt dels 15 anys, 18 anys, i no parlem dels 60.
1: Cert.
0: I realment hi ha programes espectaculars per gent de més de 50 anys. Espectaculars.
1: Funcionen de la mateixa manera?
0: Funcionen igual. Són a partir d'una setmana. Vull dir que els nanos, clar, tenen més estiu, evidentment, potser es poden plantejar marxar 4 setmanes, i a la nostra edat doncs ens podem plantejar marxar-ne 2 o 3, no?
1: Sí, fins que no ens jubilem. Llavors, quan ens jubilem...
0: Quan ens jubilem potser... ja podem fer el que vulguem. Però, per exemple, per Nadal hi ha un programa de 10 dies a Nova York, que és brutal, que fas classes al matí i visites a la tarda. Aprofites viatge a Nova York per aprendre anglès, fer un intensiu.
1: Perfecte.
0: Hi ha moltíssimes coses a fer, mai és tard.
1: I mai és tard per seguir aprenent. I escolta, avui hem après moltíssim amb la Montse Guardiola, que ha sigut un plaer tenir-la aquí per parlar-nos de Cava Language, de Cava Language, ja dic jo Cava ara mateix, no sé què estaria pensant. Cava Language, directora i gerent d'aquesta acadèmia fantàstica. A més també ens ha vingut a parlar d'aquesta segona fira internacional educativa al Tecnocampus Mataró, que us recordo es realitzarà el proper 18 d'octubre des de les 11 del matí fins a les 2 de la tarda. Montse, moltíssimes gràcies per tenir-te per aquí. Ha sigut un plaer, ha sigut molt il·lustratiu tot plegat.
0: Moltíssimes
1: i ha sigut,
0: gràcies.
1: A més, molt simpàtica. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I a seguir fent aquesta feina que és fantàstica.
0: Gràcies.
2: Tu també nos escuchas desde el móvil?
3: Una Mar FM.
4: Una Mar FM.
2: Cada día somos más.
5: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1,000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
6: Joies que ja no es posa i les té abandonades en un calaix? Tregui-li profit. Aconsegueixi la màxima valoració per disposar d'efectiu immediatament. Senyor Antonio, compres joies antigues, or, plata, rellotges, herències d'any sense utilitzar-les? Senyor Antonio, anells, penjolls, coberteries, canelobres... Senyor Antonio, visita a domicili sense compromís. Telèfon 600 84 63 28. Truqui ara al 600 84 63 28.
7: ¿Problemas con tu comunidad de vecinos? ¿Dudas con tu declaración de la renta? En Asesoría Vázquez cuidamos de lo que más te importa. Somos expertos en administración de fincas, gestión de autónomos, nóminas y alquileres. Además, nuestro equipo jurídico te acompaña en herencias y divorcios. Soluciones claras para momentos complejos. Asesoría Vázquez. En Badalona somos tu solución. Estamos en calle Colipollol 188. Teléfono 93-387-7750. Tu tranquilidad es nuestra gestión.
8: Llévanos donde quieras. Escúchanos desde tu móvil en cualquiera de las aplicaciones más importantes de radios.
9: Esto es Onamar.

0: Farem a Cal Quimet a dinar?
1: Quatre revolts i ja hi som.
0: Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
1: No passa res. Per aquí no vaja mai ningú a aquestes hores.
2: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc que et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
3: Vive tu día a día haciendo tus compras en el Mercado de la Salud. Más de 50 paradas están disponibles para ti. Los productos que necesitas a diario están en el Mercado de la Salud. Servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Amplia combinación con el transporte público. Autobuses y metro harán que tus compras sean más fáciles. Mercado de la Salud, Avenida Marqués de Sant Mori, frente a la parada del metro de la línea 10, Badalona.
4: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: ¿Tú qué prefieres? ¿Los 80?
6: My baby, he don't talk sweet. He ain't got much to say.
5: ¿O los 90?

0: Activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda, d'entrada Protecció Civil no l'equipara a la situació de la setmana passada, però aquest matí una nova reunió del comitè tècnic haurà de determinar si cal activar alguna mena de restricció. S'esfondra un edifici de 6 plantes en mal estat a Gaza i almenys 20 morts i una seixantena de desapareguts. L'ONU calcula que els atacs d'Israel dels últims anys han destruït o malmès un 90% dels habitatges a la franja. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, anuncia al Parlament que el govern crearà 2.300 noves places de residència a Catalunya, la meitat de les quals per a persones grans. La mesura suposarà una inversió de més de 21 milions i mig d'euros d'aquest any i 133 milions l'any que ve. Les execucions hipotecàries als processos oberts contra persones amb problemes per pagar la hipoteca s'han disparat a un 30% en l'últim any. En total s'han obert un miler d'expedients que, en alguns casos, acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys. I la pel·lícula La bola negra del duet de realització Javier Calvo i Javier Ambrosi és la candidata espanyola per optar als Oscars. Després de triomfar a Cannes, el nou film dels Javis intentarà optar la nominació a millor pel·lícula internacional.
1: Esports.
2: El Barça rep el Racing de Santander aquest vespre al Camp Nou amb l'objectiu de sumar el sisè triomf consecutiu a la Lliga. La transmissió d'aquest partit començarà a les 8 en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio, que en farà la prèvia conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per commemorar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. L'Espanyol ocupa provisionalment la 8a plaça de primera, tot i perdre ahir per 2-1 contra el Rayo. També ahir, Elx 2, Madrid 3, amb un gol dels blancs al temps afegit. I en vol el CAC 7 Granollers rep aquest vespre a partir de 8:45 al Morvedre, en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina.
0: I atenció a les pluges intenses, com dèiem, amb més de 40 litres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i Costa Daurada. Començant pel nord-est a primera hora de la tarda. Arribarà a la conurbació de Barcelona i Costa Daurada entre la tarda i la nit, tot plegat amb un descens de la temperatura força evident entre la nit i demà al matí.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información en la web fincasvázquez.com.
5: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
6: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
5: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
7: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.

Quina bonica cançó aquesta de Karol G i Bruno Mars, anomenada Estil, i que per moments, per cert, té una part on la seva melodia és molt similar a una de les grans cançons dels britànics Keane. Ja l'escoltarem per comparar d'aquí a una estona. Des del 88.0 de l'FM, nosaltres que seguim des d'aquí amb els èxits un rere l'altre, ara i tot seguit amb camins, somnis i promeses, amb el Sopa de Cabra, la Su i amb Mon DJ.

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: Alexa, on Ona Mar FM.
4: Ona Mar FM en Tuning.

0: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
1: Va, quant fa?
2: Quant fa que no entres a la teva catedral?
3: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
4: Quant fa?
5: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
1: Som-hi!
5: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
6: El teu espai de logopèdia i psicologia. Volem acompanyar-te en el teu camí. Nexum. Atenem a infants, joves i adults. Nexum. Espai de logopèdia i psicologia. Carrer Rafael Casanova 7, Sant Adrià de Besòs. Concerta visita al telèfon 673-511-669 o entra a nexumespai.com.
7: Una Mar FM.

0: son las 3.
1: Las 3.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Vive tu día a día haciendo tus compras en el Mercado de la Salud. Más de 50 paradas están disponibles para ti. Los productos que necesitas a diario están en el Mercado de la Salud. Servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Amplia combinación con el transporte público. Autobuses y metro harán que tus compras sean más fáciles. Mercado de la Salud, Avenida Marqués de San Mori, frente a la parada del metro de la línea 10, Badalona.
4: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
5: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
4: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
0: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
6: Conecta! Conecta amb els artistes favoritos.
7: Ona Mar FM.

0: Bona notícia! Obrim un nou Caprabo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10. Amb els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, fleca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges i el millor de la nostra terra. Regals, ofertes i preus bons sempre. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Cada tarde te ponemos la mejor música.
2: Una Mar FM.

0: Farem a Cal Quimet a dinar?
1: 4 revolts i ja hi som.
0: Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
1: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
2: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
3: Por su seguridad y la de los suyos, seguridad y cerrajería SACU. Control de accesos, cajas fuertes, seguridad, persianas metálicas, puertas automáticas, motores eléctricos, servicio 24 horas. Más de 30 años ofreciendo soluciones. Seguridad y cerrajería SACU, miembro de la Asociación de Cerrajería y Seguridad de España y perito en cerrajería forense. Teléfono 609-984-334 o entre en SACU Cerrajeros Expertos. Ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida.
4: Ona Mar FM. Ona Mar FM.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Bona notícia! Obrim un nou Capravo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10 amb els millors frescos i ofertes. Si vols, t'ho portem a casa, tria la franja horària a la botiga o també pots fer la compra online a capravoacasa.com i passar-ho a recollir per la botiga amb el servei Click and Collect. Vols estalviar amb mi? Capravo!
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
4: Hey, this is Taylor Swift. I
0: remember, but... La mejor recopilación de éxitos.
4: All the hits right now.
0: Una Mar FM.

Que bona que és la nova de Taylor Swift, que ara mateix escoltes a Ona Mar. I know it, I knew you. Amb una altra de les novetats, amb la Taylor, et donarà la benvinguda en aquesta fantàstica tarda de dimecres 16 de setembre del 2026. Hola, hola, què tal? Com estàs? Com ho portes? Avui les temperatures una mica més baixes i l'airet és una mica més fresc, ara mateix 26 graus com a 8. I nosaltres que ens hi posem després de la pausa del migdia aquí a la 88.0. Així doncs, que benvinguts, benvingudes, ben trobats. David Ramon, qui t'acompanyarà fins al punt de les 7, com cada dimecres, dues hores de molt bona música. Estiguis treballant a la botiga, al despatx, al transport públic o amunt i avall amb el cotxe, potser en algun embús. A través de la 88.0 i també des de onamar.net. David Ramon, com et deia, en directe fins a les 7, a punt, Vic Ovens, però el so de Shakira.

0: Una fantàstica cançó d'amor i de retrobament, octubre del 24, de la mà de Joan Dausà, acompanyat de la veu femenina de Paula Cop, que tant ens agrada i que darrerament té nou senzill també que pots escoltar aquí a Ona Mar. Arribarem a un quart de sis de la tarda. Una mica de postres, una mica dolcets. Tiramisú, el més nou de Vico.
1: Si no estás tú,
2: tus artistas favoritos.
3: Ona Mar FM. Una.

Doncs això mateix et preguntàvem fa una estona, què t'agrada més, la música dels 80 o la dels 90? A nosaltres ens agraden totes les dècades, però en aquest instant, precís moment, aquí a Ona Mar, ens hem decidit a cantar per la dels 90. Concretament per aquest èxit del 1995, que sonava a les pistes de ball de la mà dels Whitfield i que s'anomenava Saturday Night, i que també aquí a Ona Mar es convertia en un èxit a la nostra graella musical. 22 minuts de les 7 de la tarda, 26 graus i mig de temperatura, tarda una mica nuvolada, diuen que després cap al vespre matinada podria ploure, així doncs si has de marxar lluny, agafar el paraigües, per si de cas. I nosaltres a punt de tornar, si et sembla, a l'actualitat.

Ara potser feia dies que no el treia de passeig, almenys aquí a la tarda, a les tardes musicals de Bona Mar, el Zombie Lady de Damiano David. Des del seu àlbum Funny Little Fears ens arribava fa uns mesos i de fet s'hi ha quedat, eh? Així que de tant en tant l'aniràs escoltant. 2 minuts mal comptats i 6:15 de la tarda. A punt en una fantàstica versió de Diana Ross. Abans, però, My Home Is You és el més nou de Sunsets.

ha encominat de Diana Ross aquest tema que apareixia en el seu 11è àlbum d'estudi publicat el 1980 i que de seguida es va convertir en un gran èxit. Avui a 5 minuts a 6:15 de la tarda l'hem recuperat aquí a Ona Mar. Com sempre, a través de la 88.0, si ens escoltes des de Badalona o part del Maresme, també tots aquests i aquelles que ens escolteu des de les plataformes digitals com TuneIn Radio o MyTuner o fins i tot Radio Garden, aquest mapa interactiu mundial de Google en què pots anar descobrint per estats, per països i per regions les diferents emissores de ràdio que existeixen. Evidentment, si arribes a Espanya, Catalunya, Barcelona i Badalona, doncs evidentment que també pots escoltar Ona Mar.

En fi, què hagués passat, eh? Què hagués passat si antes te hubiera conocido? Doncs mira, no ho sabem. La qüestió és que toca ser ara i aquí, Karol G. I a punt d'arribar a tres quarts amb Tututurú, una vegada més, un dels èxits d'aquest estiu de casa nostra amb el Cinderland. A través de la ràdio dels èxits, que van amb tu 26 graus i mig, eh? Això ni puja ni baixa, però tarda segueix ennuvolada i sí que el sol ja

0: Coloco per aquells que heu fet una mica de parquineo o us heu pogut comprar l'entrada a un club. Si era el cotxe o a dins, segur que has gaudit d'un bon cap de setmana. Avui som dimecres, per tant, dos dies i tornem-hi, eh? A punt, All the Young Dance amb Pet Shop Boys, és el 2024. I ens quedan aquests 15 minuts que ens portarà de ple fins a les 6 de la tarda. Com sempre, un dia més, David Ramon, qui t'acompanya de 5 a 7 de la tarda. Això és Sona Mar FM.
1: Ona Mar FM. Ona Mar FM.

0: Aviam, que tocava rebaixar una mica les tensions, les revolucions, que sempre va bé. Que si no ens excitem massa amb tant de ritme. Jubel amb Clint Gandy des del 2014, No ho sembla, Però déu-n'hi-do com passa el temps de ràpid. I comença a passar d'aquesta primera hora, perquè ens queden 9 minuts per arribar pràcticament a les 6 de la tarda a través de Ona Mar FM. Aquí l'estudio, que estem molt tranquil·lets avui, molt relaxats. Hi ha molt bon rotllo. Dues ens en queden fins a les 6. Una ens farà viatjar fins a la dècada dels 90 amb un clàssic, Amb un grup de rock, d'aquells que pop-rock que tots els que tenim una certa edat sabreu de qui us parlo.
1: Ona Mar FM.

0: zitto, Italo Disco. Questa non è Ibiza.
1: Petit homenatge a l'Italo Disco, que és com s'anomena aquesta cançó del 23, de la mà dels italians de colors. Arribem a les 6 amb I Must Have Be Love. Un tema central del repertori dels Roxette, eh? Com et deia, del 1990. Busquem les 6 i després tenim a la Paula Cops per aquí que entrarà.

0: És el nou èxit de Paula Cops. Los chicos no lloran. Segur que algú que ens escolta, sigui noi, i alguna vegada ha plorat.
1: Cada vez que nos escuchas, te estamos poniendo un pelotazo. Onamar FM.
0: Doncs vinga, èxits i més èxits. Ara mateix les 6 i 5 minuts. Benvingut, benvinguda. Si ens acabes de sintonitzar o de retrobar-nos, en aquesta segona hora, per part meva, David Ramon, fins al punt de les 7, juntets, a punts, el més nou de cançons, però perduts tu i jo aquí a la ràdio.

0: Els meus discofreaks. Aquells temes que... pausats però ballables, eh? I que ens agraden. 11 minuts a les 6. Temperatura que es manté, però que els ruixats s'acosten, eh? Cap aquí a Barcelona. Barcelona, la ciutat, ja comencen a caure quatre gotes. Qüestió de minuts que segurament arribi a Badalona. A Pont Galàxia amb Kongs. I després recuperarem els Mike the Mechanics.
1: Onamar FM.

És el nom de Marisol de les Màquines de Mecànics Populars a mitjans dels 90. Aquí a casa nostra, amb els singles 1985-2014, un àlbum on editaven els grans èxits i recuperaven grans cançons com aquesta. A punt el One Go Home Without You dels Maroon 5 des del 2007. Benvinguts a les 6 de la tarda, això és Sona Mar, la ràdio dels èxits que amb tu.

Ackermann. Ui, crec que te'l coneixes de sobres, oi? Va, si ets fidel d'Oient d'Ona Mar, fins i tot l'estaràs ballant. I de novetat en novetat d'aquest 2026, que ens han emportat unes quantes, sobretot aquest estiu, l'anem tancant de mica en mica perquè ens quedarà la tardor i ja veurem quines seran les darreres d'arribar i les que ens portarà el 2027. Ara, de moment, Crash on You, el més nou de David Beck.

l'estrella des de l'àlbum T'estimo és te quiero, aquesta balada rumbera de l'Alfred García de finals de l'any passat. 3 minuts per sobre 2 de 7 de la tarda d'avui dimecres. Segueixes a la ràdio dels èxits que van amb tu, segueixes aquí a Ona Mar, la ràdio local sense fronteres. Upon Light is a Father, novetat d'aquest 2026 de la mà de Canons.

0: Arribem pràcticament a 3:15 de la tarda, amb bona companyia i amb bona música d'Amy Música, o Amy Música, per dir-ho així, amb el seu sentir no sé vivir si no és contigo. Coses que passen, històries que passen, de vegades hi ha aquells amors, no?, de que sembla que no vols, no vols, però sense aquella persona no pots viure. I els dies van passant, tu. Doncs ara mateix farem un petit passeig pels comerços de la ciutat. I no sé si després vindrà la revolució sexual o el que vindrà, però segur que ve una cançó bona. Segur, segur. Va.
1: Farem a Cal Quimet a dinar? 4 revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc que et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
4: ¿Quieres sentirte con más energía y comer rico sin pasar hambre? Con Mari Dietista es posible. Conoce Nútrete. Planes de alimentación a tu medida, sin dietas estrictas ni prohibiciones. Aprende a nutrir tu cuerpo y alcanza tu peso ideal de forma saludable. Mari Dietista, recupera tu bienestar. Nútrete, calle Unión 71, Premia de Mar. Teléfono 635-9061-36. Llama ahora al 635-9061-36. 36. Parqueix tu dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella y Cabrils, al teu millor a mí, a las millors mans.
5: De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
6: Atascaburras.
5: ¿Qué?
6: Atascaburras.
5: ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
6: Eso es.
5: Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
7: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
8: Sencillamente somos así. Nos gusta pasarlo bien. Onamar FM.

És la revolució sexual al mig del 2019 de la Casa Azul. Tots contents. No sé què haurem fet aquest cap de setmana, si ho heu fet molt o poc. I no sé si també haurien d'arribar altres revolucions, perquè si no jo crec que ens la donaran per allà on fa mal, tu. A punt des del 2024. Recuperant un dels èxits d'aquell any, el Good Look Baby de Chappell Roan, que va guanyar un munt de premis.

el 25. Marxarem calentons, amb Hot Boy i amb un dels clàssics de Samantha Fox. 4 minuts i arribarem ja amb el Comptats 3 a les 7 de la tarda d'avui dimecres 16 de setembre del 2026. A punt la Pilar Molina, que agafa el relleu com sempre a les properes 2 hores, i David Ramon, que t'acompanya des de les 5, et diu adeu fins dilluns, que acabeu de passar molt bona setmana.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fábregas.info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

Veí, obrim un nou Caprabo a Badalona Port. El 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10. El dia 19 amb la targeta Club Caprabo et regalem el 50% de tot el que compris amb vals de descompte. Amb una compra mínima de 30 euros i un descompte màxim de 50 euros. Consulta condicions al nostre web i gaudeix estalviant amb les nostres ofertes. Vols estalviar amb mi? Caprabo.